és l'ompo impossible. Se tu viver senza guai, tanyiri es brisa. Se ti onest per la gent, le indiferente. Se t'lavor, i disen, t'exit mort.